0: desigualdad que se acumula. Puede aparecer en una compresa que no se puede comprar, en una hora de estudio sustituida por tareas de cuidado, en un deporte abandonado por miedo o vergüenza, en un cuerpo que aprende a ocultarse, en una opinión que se calla por no parecer demasiado, o en un conflicto que no has elegido, pero el cual vive sus consecuencias. Todos juntos, gobierno, instituciones, empresas, ONG, sociedades en conjunto, tenemos la responsabilidad de evitar vivir los próximos 15 años dando la espalda a la realidad y constituir un presente y un futuro que acabe estas injusticias. Por esto, en mente, proponemos trabajar juntos para conseguir la igualdad, que no consista únicamente en permitir que las niñas estudien, trabajen o hagan deporte o participen. Consistirá en que además de esos derechos no lleven letra pequeña. Todo esto ha sucedido en mis 15 años de vida. Pero, ¿qué mundo queremos que vean las niñas que nazcan en 15 años? Mientras tanto, nosotras seguiremos exigiendo el mundo que merecemos. Señorías, ¿cuál es su balance de estos 15 años? En este contexto, ¿qué están haciendo desde sus grupos parlamentarios para defender los derechos de las niñas y hacer que avance la igualdad?
1: Pues ya lo han visto. Así, o mejor dicho, ya lo han oído. Así es como Isabela Fernández Medina, que vino desde hace 5 años de Venezuela hasta Gandía y que hoy, desde Gandía, ha viajado hasta Madrid, al Congreso de los Diputados, a defender los derechos de la niña y de la mujer. Hablaremos con ella en los próximos días, claro que sí.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
3: Déjate seducir por nuestros arroces irresistibles. La auténtica fideuá de Gandía, un exquisito arroz del señoret y nuestra espectacular paella valenciana, ganadora del primer premio internacional, Isabel Playa Gandía. Calle Armada Española 1. Reserva ahora al 673-013-795. Te va a encantar.
4: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
5: No sense, Gandía ya está de festa. Vine a gaudir de la Fira i Festes del 2 al 5 d'octubre. Teatre, música, concerts, mercats, tradició, atraccions infantils, espectacles de carrers per a totes les edats i una àmplia oferta gastronòmica. Descarrega't el programa a firaifestes.gandia.org. Tu vas a perdre? Gaudix de la Fira i Festes. Ajuntament de Gandia.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
1: Bueno, continuem endavant. Ja sabem que en el nostre espai i de tant en tant ens agrada parlar de temes relacionats amb el Consorci de Residus, amb el COR, perquè, bueno, jo crec que n'hi ha moltes coses que hauríem de saber, però la veritat és que no les manejàvem bé, no ho teníem molt clar. Estem en aquests programes una miqueta didàctics i fa uns dies parlàvem amb Josep Mateu, un dels educadors del COR, i ens comentava allò dels ecoparcs mòbils, per què són importants, com estan funcionant. Josep, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més.
6: Molt bon dia, jo també encantat d'estar amb vosaltres.
1: Josep, vam parlar de moltes coses dels ecoparcs mòbils. Quina és la seva importància, els horaris que tenen, com podem consultar quan i a on tenim l'ecoparc mòbil del nostre municipi, però, clar, és això de se'ns va quedar per parlar una qüestió, jo crec que fonamental, que és allò de com el puc gastar i, sobretot, què puc dur jo a l'ecoparc mòbil.
6: Val, vinga, aquesta resposta me la sé.
1: Això és fàcil. Això és facileta.
6: Sí, pues és tan senzill com apropar-te a l'ecoparc més proper que tingues o al del teu municipi, en el que estic en aquest dia, i ja t'he dit, bon dia, saludar a la persona que està allí treballant, i o bé, si tens dubtes, t'informa sense cap problema de tot el que pots portar, bé veuràs allí tot el catàleg de residus que se poden portar, o bé perquè has consultat la nostra pàgina web, que també hi ha un apartat que fica quins residus puc portar, i tens un foto sobretot perquè sigui molt més visual i que la gent pugui tindre-ho més fàcil, o bé consultant el nostre Instagram del cor, que també hi solen pujar informació, dubtes, però bàsicament és qualsevol residu domèstic que generem a casa i que no tinga cabuda en els contenidors del carret. Mm-hmm. És a dir, res que no siga paper, ni envasos, ni vidre, ni resta orgànica. Mm-hmm. Tot el que més podem portar allí.
1: Clar, n'hi ha moltes coses que potser dius això sí que en cap, però no sé a quin contenidor. Doncs sí. No dubtes, dus-lo directament.
6: Si no canvia de contenidor, és que no hi
1: ha. Per exemple, no sé, ara que estem en el canvi de temporada, no? Sí. Segur que n'hi ha qui té algun ventilador d'aixòs xicotets de casa que no li funciona molt bé i ha decidit que no aguanta una temporada més en ell.
6: Sí.
1: Això no ho pots durar al contenidor del carrer.
6: No té cabuda ahí.
1: I per tot el que siguen electrodomèstics xicotets, no? Perquè,
6: correcte,
1: clar,
6: sí.
1: Hem de pensar que l'ecoparc mòbil és per a elements menuts, xicotets, de sí, poder dur en la mà, vaja.
6: Correcte, sí, això és superimportant, perquè a vegades ha passat que algun usuari s'ha arrimat i porta una nevera, porta un sofà o alguna cosa, i clar, imagina't, és un espai limitat en altura, en volum, aleshores, segons com sigui, igual pot agarrar-lo, però normalment millor aquestes coses portades a l'ecoparc fixe, que estan més preparats per a dimensionar per a estos residus tan voluminosos. Aleshores, com bé dius, té que ser o aparells menuts, una cafetera, un ventilador, una tele. Una tele també depèn, que avui en dia són més llames,
1: bueno,
6: finetes, són
1: sí,
6: més...
1: Sí, una
6: sí,
1: tele
6: si
1: que
6: antes,
1: no
6: siga
1: gran. Una tele deixes que tu pugues dur tu a soles, sense que t'ajudi ningú.
6: Bueno,
1: si te tenen que ajudar,
6: però no algo que siga d'un volum que digues, bueno, és un volum menut, no? Que puguis comprar en una tenda d'electrodomèstics habitual, no?
1: Sí.
6: Cafeteres, càpsules de cafè, piles, robo, pintures, sprays... És que són tantes les coses que es poden portar, i que la gent de vegades em sorprèn que no... Ai, però se pot portar? I jo dic, ostres,
1: claro.
6: Pues sí. Sí, sí, és que encara tot el que fem així pensa que estem fent una llavor pedagògica superinteressant i supernecessària. Per això, perquè molta gent desconeix per falta de costum o per informació, per no sé. Així que moltes gràcies per ajudar a aquesta gent a apropar tota aquesta informació per a que siga més útil l'ecoparc.
1: Mm-hmm. Clar, és necessari conèixer, perquè moltes vegades sabem que tenim ahí aquest recurs, però o perquè desconeixem quins dies ve, o perquè no sabem què és el que hem de portar. I encara que parega estrany, en este món i en esta societat encara n'hi ha gent a la que li fa vergonya anar i preguntar.
6: Bueno, pues mira, si fa vergonya en persona, que a lo millor dius, ai, no sé, sabran qui sóc, pues puc cridar per telèfon al consorci, que els meus companys estan per això, per informar, per ajudar i per estar al prop de les persones i que resoldre qualsevol dubte que puguin tindre al respecte.
1: Efecte.
6: O enviar un correu, que ja és més fàcil encara.
1: Mm-hmm. Pots enviar el correu, efectivament. Quins beneficis, Josep, recorda-mos quins beneficis té que jo, per exemple, decidisca avui, doncs mira, la planxa que se m'ha estropejat i que no em funciona, en lloc de deixar-la en un racone de casa, ara al meu poble l'ecoparc el tinc el dijous. Doncs ara jo este dijous agafe la meva planxa i me vaig a l'ecoparc mòbil. Quins beneficis,
6: correcte,
1: comporta per a mi?
6: Pues el principal, primer, només per anar i anar a l'ecoparc fer un ús d'ell, ja són, crec que són 45 punts, que ara no te sé de memòria perquè és una llista molt llarga i són molts punts per qualsevol cosa, i en moments que ja dissocio i ja no recordo tots, però que són uns quants punts, ¿vale? I després, segons el residu que siga, segons quan més perillós siga, més punts
1: més
6: dona.
1: Punts. Mm-hmm.
6: Per exemple, l'oli de cuina, se pot portar sempre en botella de plàstic, perquè imagina que si fora de vidre en un col vol pot trencar-se i millor en plàstic, pues són molts punts, són, no sé, de 200, 300 punts, o sigui, és una barbaritat. Perquè l'oli, aunque no parega, contamina molt l'aigua.
1: Sí, és molt contaminant.
6: Piles, bateries, tot el que sigui aixina que sabem o que són conscients que és molt contaminant, són el que més pots donar, perquè el que vulguem és incentivar que aquests residus acaben en el lloc adequat i que no acaben en el contenidor o en qualsevol lloc que no toco.
1: Mm-hmm. I i això és com, no sé, com la targeta del supermercat que va acumulant punts i després te fa un descompte, no? Doncs això igual.
6: M'encanta. Sí, sí, igual, sí, sí, de fet és que acumules punts i quan s'acaba l'any, el dia 1 de gener, fem un recompte i diguem, vale, pues aquestes persones tenen aquests punts, se va transformar en fins a 30 euros de descompte. 30 euros, avui dia, la veritat és que són molts diners.
1: Sí, sí, pagar 30 euros menys en el rebut del FEM és important, és important.
6: És important, és important, sí. Mm-hmm.
1: Així
6: sí.
1: És que el que hem de fer és intentar acumular quants més punts millor.
6: Sí,
1: perquè tenim un doble benefici. El que va directament al nostre rebut, però a més, tot el que siga millorar la replegada selectiva i també la utilització d'aquests ecoparcs mòbils en cada municipi fa que rebaixi la tassa d'aquest municipi.
6: Així sí, que bueno, són sí, correcte,
1: dos
6: sí,
1: beneficis perquè... en uno.
6: Sí, sí, sí, perquè si aconseguim que el poble separe millor els residus i al separar millor cada residu on toca, la gestió d'aquest residu és menor, aleshores el cost és menor i això implica un cost ja de per si per a tot el poble i després el benefici particular per anar a l'ecoparc per a cada persona que vagi.
1: Uh-huh.
6: Així que fem dos, un social de col·lectiu i un altre particular, fem dos per uno.
1: Bueno, a mi m'agradaria pensar que ho fem tots per allò de millorar el nostre medi ambient i conservar el planeta, però hem de ser realistes.
6: Bueno,
1: sempre funciona millor.
6: Ajuda,
1: sempre funciona millor tot el que toca la butxaca.
6: Perfecte.
1: Però així el que busquem és el resultat final i el resultat és que efectivament obtenim aquests beneficis socials, ecològics i econòmics també.
6: Correcte, però sí que és que hi ha molta gent que sí que te diu que ho porta perquè no hi porten els punts sinó que ho fan perquè tenen un comportament ambiental i una consciència ambiental diguem-ne adequada o més realista en l'actualitat i això és molt d'agrair que la gent sigui conscient que ja no només per el fet del benefici econòmic sinó per el benefici ambiental i social que ens comporta a tots.
1: Molt bé, doncs jo crec que se mos ha quedat clar, ara l'únic que hem de fer els nostres oients és emprar-los quan més millor.
6: Correcte, ens animem a fer-ho.
1: Clar, cada un sap quin dia i en quins horaris té l'ecoparc mòbil del seu municipi. Si no li ve bé esperar-se aquest dia de la setmana, té l'ecoparc, que encara que siguin uh-huh. productes xicotets, també poden anar a l'ecoparc, que allí ho agafen tot, xicotet i gran. I, en tot cas, si tenen algun dubte, poden posar-se en contacte directament amb el COR o esperar uns dies, perquè en total, en uns dies, tornem a parlar i avancem en més qüestions al
6: Correcte.
1: Voltant del COR. Josep, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adeu.
6: Adeu.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
7: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
8: ¿Sabes lo que es mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.
9: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
2: COPE en el 90.6 FM. Onda Naranja.
10: La importancia de quien te lo cuenta.
5: Te lo cuenta Servidora, te lo sigue contando Carmen Berzosa. ¿Y qué es lo que te voy a contar ahora? Pues que tengo ya desesperada al otro lado de la línea telefónica María Cots. María, molt bon dia, benvinguda.
11: Bon dia, desesperada tot.
5: Desesperada, cada dia més tard, i esta xica ja no em toca.
11: Ai, per favor, em abandona. Però bueno, escolti, lo poquet que tinc me vaig a contar-vos.
5: Vinga.
11: Jo he estat escoltant, perdona, he estat escoltant a Anna Morella. Estic assustada d'aquest poble. Quin poble més inútil. I encara, mare de Déu del cel, ja no poden ser... un poble com Oliva, lo gran que som. Donald Comter, quan ascenc 3.7 milions, què? Milions? Que tenen que tornar, que no saber-se-los gastar? Això és de demencial. Això és un poble, són impresentables. Tenim el que mos deixem.
5: Ai, senyor,
11: no... A la torneu, perquè a maio tornem a votar. A la... Torneu a votar, sapigueu votar.
5: No el desanquetes, Maria, no el desanquetes.
11: Ai, no vull dir res més del poble ja.
5: Vale.
11: No em facis dir res més.
5: No te faig dir res més. Vinga, va, conta-mos la recepta d'avui, va.
11: Vaig a dir-te el que... Vaig a donar-te, mira, el diumenge vaig fer cuscús que vam de dinar les meues netes i el meu fill i tot això. I les xiquetes volien que fera cuscús. Bueno, fes cuscús, que tots que no n'has fet. Bueno, el cuscús és igual que el putxero. L'únic que no posa cerdo. Jo vaig posar corder, pollastre que volien les xiquetes i ternera. En tot això com a carne. I dos ossos que vaig agarrar de ternera, eh?
5: Sí.
11: Perquè donara substància. Tres ossos normalment es fa. En la cassola li pegues una volta a una tomaca, a una pebrera i a una, una ceba. Li pegues dos voltes a això, li dona un poquet de gust a la miqueta d'oli i jo ho vaig traure. I això li poses tota la carn, li poses cigrons i li poses pues, tota la verdura que t'hi vulguis posar. El que passa és que en el cuscús es posa carabassí, que en el putxero no en posem. Jo li vaig posar carabassa, que tenia una carabassa d'eixes de menudes de cacau, que diuen.
5: Sí.
11: I li vaig posar mandonguilletes, però no pilotes com les que fem en el putxero.
5: No, no, xicotiues.
11: Tipo més menú, tipo mandonguilletes, per damunt. Llavors, si vols, li poses una cerdadilleta i el cuscús és, en vez del safrà, pues un producte que es diu cuscús. És cúrcuma, cuscús,
5: sí,
11: que
5: sí.
11: Això ho venen...
5: Una espècie.
11: I tot això és el que li dona el gust al cuscús. I després, en vez de fer com es diu, carròs o fideus, doncs hi ha un producte que es diu cuscús, que són les boletes de cuscús.
5: Sí.
11: Que les poses en un recipient, te ho cobrixes de caldo, del que acabes de coure, del cuscús, et deixes que aquestes boletes es facin i te ho mescles en companyia del cuscús. I això, el cuscús és facilíssim de fer, però és que posar-li això que el dic jo, aquest
5: sí.
11: colorant, que és d'un cuscús, que li dona aquest sabor i aquest gust.
5: Clar, perquè si no, no té sabor a cuscús, efectivament.
11: Clar, si no té sabor a cuscús. I compres cuscús, que el venen en tots els puestos.
5: I que és superfàcil de fer.
11: Que és facilíssim de fer. Pues això vaig fer pel diumenge i les meves netes s'han emportat la nova candela per València, que vaig fer dos cassoles, una perquè se la partiren entre elles i l'altra per dinar així.
5: Bueno, és el que té, tindre netes i cuinar bé. En fi.
11: Exacto. Pues això vaig fer per dinar i després vaig fer una tarta de l'abuela com a postre, que això és una cosa fàcil, i meló de postre. Això vam dinar el diumenge en ma casa, la meva família i jo.
5: Molt bé. Doncs en aquesta recepta anem a quedar-nos, Maria Cots.
11: Exacte.
5: Mira, me'n vaig apuntar-me a veure si m'ho faig jo també. Cuscús de Maria Cots. Maria, gràcies. La setmana que ve continuarem parlant de més coses.
11: Moltes gràcies. Adéu a tots.
5: Adéu, adéu. I ustedes ja saben, no se marxen, que todavía tengo muchas cosas que contarles, y entre ellas... Vámonos a la noticia curiosa del día, noticia naranja, ya saben, noticia de Monpo Óptica.
12: ¿Usted tiene dificultad para ver bien en algunas distancias? Pues a partir de ahora ese problema se lo solucionamos rápidamente. Monpo Óptica les ofrece la promoción de cristales progresivos para ver bien a todas las distancias. Este año además incluimos las lentes progresivas a medida en la promoción. Se incluyen todas las graduaciones y Monpo Óptica les ofrece una garantía de adaptación de 2 meses a unos precios irresistibles. Monpo Óptica, nos encontrarás en Paseo Alcalde Juan Sancho, Oliva. Para más información, www.monpo-optica.com.
5: Y en la noticia curiosa, mira, esta me ha recordado a nuestro querido Agustín. porque dice así: ¿sabías que la palabra arsenal originalmente significaba casa de la industria? Y es que con el paso del tiempo, arsenal ha pasado de nombrar recintos dedicados a la construcción naval para también designar depósitos de armas y material militar. Y es que antiguamente la RAE todavía conservaba esa acepción. Decía, primera acepción es arsenal, el establecimiento donde se construyen, reparan y conservan embarcaciones y se guardan los materiales necesarios para equipararlas. Lo que ocurre es que con el uso y con el paso del tiempo, bueno, pues arsenal ha pasado a ser ese depósito de armas y armamento y material de guerra, para que veas que todo evoluciona. Esta ha sido nuestra noticia curiosa del día, Noticia Naranja, noticia de Monpo Óptica.
13: Les hemos ofrecido la Noticia Naranja, por gentileza de Monpo Óptica, en Paseo Juan Sancho, número 5, Oliva.
5: Y tras la Noticia Naranja, llega la Fosforera. Y mira, hoy la vamos a empezar desde Bellreguard. Esta mañana, y cuando estábamos emitiendo la entrevista con Ana,
14: Onda Naranja, COPE,
5: nos decían críos repetitivos, pero críos. Bueno, pues es verdad, serán críos, pero la verdad es que, en fin, hay cosas que no se deben de consentir, por muy críos que sean. ¿Qué quieres que te diga? Y por cierto, también esta mañana Salvador L'Olivero nos decía: falles tot l'any, no hi ha cap de setmana que no tinguen convoy. Pues
15: raó no li falta.
5: No li falta raó, efectivament, així no és, però és una de les bondats de ser faller, no? Tindre convoy durant tot l'any. Más cosas. ¿Qué nos cuentan nuestros fósforos hoy, Llorenç Requena? Que hoy no te hemos oído la voz desde este matinal. A ver.
15: Carmen, buen día.
5: Buen día.
15: ¿Me echabas de menos?
5: Claro, tú ya sabes que aquí yo y los fósforos también. Cuéntanos.
15: Bueno, pues saludos de mi parte y saludos también, como siempre, de Sergi el Canariero y de Vicent del Par de la Alquería de Les Flors. Buenas tardes, que se me pasó esta mañana. Voy de cabeza, nos dice.
5: Bueno, eso nos pasa un poco a todos.
15: Y también saludos de Vicente el Autobusero. Buen día. Martes 29 con 22 grados. Felicidades a los Miguel, Rafael, Gabriel. Y nos envía una información de interés, una actuación que se va a celebrar hoy en la Fonda en Carros de Pep Jimeno Botifarra. Así que recorre Terres.
5: Yo soy muy fan, no soy muy fan.
15: ¿Sí?
5: Sí, sí.
15: Pues
5: sí,
15: Casa
5: sí.
15: De la Cultura a partir de las 7, Carmen.
5: No me viene bien. Pero bueno, a lo mejor llego al final. Te acerca.
15: Y más cosas, tenemos también el palabra del día de Agustín Blusero, que compone o interpreta blues, el género musical, no el color. Uh-huh.
5: Mira, y Vicent del Parc de la Alquería de les Flors, es verdad que se ha enviado el mensaje tarde, pero ahora envía otro que dice: viene agua desde el viernes y hasta el domingo, y quizás el jueves también, veremos. Dice: yo prefiero el otro fin de puente de 4 días, espectacular.
15: Mira, chico, bueno, listo. Pues sí, nos han venido las cosas.
5: Sí, nos viene ahí la cosa un poco, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Mira, tenemos a Paco Lérida, que todos los días nos envía sus mensajes de buenos días y muchas cosas. Y opina, entre otros, escucha.
16: Fusión, si son todos de la misma raza. Bueno, digo yo, no lo sé. Y después felicitar a la policía local hoy, a todos, que es sus santos patrones. Los santos arcángeles. Venga, ahí lo dejo.
5: Es que no nos habíamos acordado. Ya sabemos que es el santo del hermano de Llorenç. Que esta mañana
15: los santos arcángeles. Gabriel, Rafael...
5: Y Miguel. Efectivamente. Los patronos de la policía local. Así es que desde aquí, felicidades a ellos también.
15: Y otro vídeo, el que nos envía Gina. Es del Paseo Germanías. Nos envía unas banderas de la Fire Festes de Gandía que están ya ubicándose. Y nos dice que la última acera del paseo no cuenta con ninguna, al menos de momento.
5: Efectivamente. No es el único tramo de la ciudad que no tiene banderas de la Fira y Festes. Hay sitios a los que la Fira y Festes
15: no llega.
5: No llega. Pero bueno, yo también entiendo que Gandía es muy grande y que al final... pues.
15: Pero la Fira y Festes la llevamos también en el corazón, Carmen.
5: Claro que sí.
15: ¿Cómo se nota que es músico?
5: ¿Y cómo se nota que no la ha vivido todavía? Espérate que este año la va a descubrir. Ya verás ahora, cuando lo tenga que ir a un montón de actos.
15: No, voy a traer yo ya mi mejor ropa de gala.
17: Atuendos.
5: Claro, sus mejores galas para ir a la Feria y Fiestas de Gandía. En fin, muchas gracias a todos los fósforos. Ya saben que nos pueden enviar sus mensajes al 6612-79085. Y Llorens y Esteban, muchas gracias a los dos. Os escucho en un ratito a Llorens ahora, a las 2:20, con el informativo local y comarcal. Esteban vendrá a las 15:25 con Deportes Cope. Y nosotros nos tenemos que marchar, porque estamos ya al final de nuestro programa de hoy. Ha sido un programa lleno de contenido, no me digan ustedes que no. Ya saben que siempre pueden volver a escucharlo en nuestra página web, ondanaranjacope.com, y que luego lo encuentran a cachitos en las redes sociales por si quieren seguir los podcasts. Yo les dejo en buenas manos. Feliz tarde a todos.
14: Te acerca más, te acerca más.
18: Autoalmenar, concesionario exclusivo Hyundai para Gandía y Denia, te ha ofrecido La Mañana con Carmen Berzosa.

0: Davidovich acaba de ganar un torneo en China.
1: Alejandro Davidovich acaba de ganar en Chengdu, en China, el segundo título de su carrera. Lo ha hecho ganando al polaco Hurkacz y además remontando 4 bolas de set en el tiebreak del segundo set. Venía de una lesión de 2 meses y medio y demuestra que ya se quitó esos fantasmas de no ganar finales. Es, insisto, el segundo título que gana este año. Alejandro Davidovich, campeón en Chengdu.
0: Deporte en directo. Desde las 2:30 está jugando el Barça, el Mundial de Clubes de Balonmano. ¿Contra quién y cómo va, Juan Arias?
2: Contra el Montada marroquí. Estamos en el minuto 5 de la segunda parte. La paliza estaba cantada, 28 Barça, 8 para el equipo del Montada. Es un partido que es intrascendente porque el Barça ya sabe que el próximo jueves jugará la final del Mundial contra el Bayern.
0: Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
3: Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
4: Pilar García Muñiz.
5: La tarde.
6: COPE Onda Naranja.
7: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Deportes, deportes, deportes.
5: COPE Onda Naranja.
6: Estar informado.
8: Muy buenas tardes, arranca Deportes COPE. Y no podemos empezar con una mejor noticia. Y es que el Gran Premio de España de Villar a Tres Bandas comenzó ayer a disputarse en la localidad de Gandía y va a tener lugar hasta el próximo domingo, día 4. Así nos lo ha hecho saber el vicepresidente del club anfitrión, Ausias Fuster.
9: Eran un total de 106 participants i, bueno, pues 7 jugadors d'ells corresponen a ser jugadors locals del Xef Amadeu Gandia Villar Club i, bueno, competirem amb tota la línia nacional en acció. Així que esteu convidats per poder vindre, esta és entrada gratuïta per a tots els públics i vos esperem.
8: Y nos dirigimos ahora hasta Oliva. La localidad continúa impulsando unas jornadas deportivas para adultos senior en el marco de la iniciativa Septiembre Activo. Clara Orquín es técnica del Departamento de Deportes.
10: S'han ficat en marxa les quartes jornades amb un programa d'activitats esportives, d'oci i de salut per promocionar i incentivar a la població cap a la pràctica d'hàbits saludables. Com que el concepte de salut engloba benestar físic, mental i social i no només l'absència d'afeccions o malalties, des de serveis esportius sempre ens hem fet aquesta pregunta. Aleshores, quin significat té l'envelliment saludable? Envelliment saludable significa un procés d'optimització de les oportunitats, de millora i preservació de la salut, de benestar físic, benestar social i mental, de la independència i de la qualitat de vida per millorar les transicions que esdevenen al llarg dels anys. Per això hem implementat un programa gradual que comença amb aquestes jornades després de la temporada vacacional, que serveix de posta a punt i promoció per a posteriorment donar pas a la nova temporada amb bona disposició i totalment motivats. Els diferents tallers es realitzen els dimecres d'aquest mes de setembre al pavelló cobert municipal i a partir de les 9:30 del matí. El dimecres 16 de setembre varen realitzar una activitat molt diferent de cervell àgil amb exercicis actius mentals i de memòria, i posteriorment, molt connectat en aquests exercicis de memòria, una sessió de baix d'animació. I el dimecres 30 de setembre farem una eixida de marxa activa cap a la mar, combinant la marxa i els canvis de ritme amb exercicis de mobilitat articular. Han de vindre amb roba esportiva còmoda, la pertinent per a cada activitat, a més d'una botelleta d'aigua per a hidratar-se, i bona disposició, que de segur la tenen. Tots i cadascun dels tallers han estat impartits pels nostres tècnics esportius que al llarg de la temporada acompanyen i acompanyaran i instruïxen els nostres usuaris majors. Gràcies a la gran participació en totes les activitats d'hivern que s'inicien al mes d'octubre i finalitzen al mes de maig, hem volgut presentar un avanç d'aquestes i fer una posada en marxa durant el mes de setembre. I cal dir que la participació fins ara ha estat molt satisfactòria.
8: Y nos mantenemos en Oliva porque este fin de semana va a coger el segundo campeonato de pádel fallero. De hecho, pueden apuntarse hasta hoy. Teresa Borràs es vocal de la federación.
11: Torna el campionat de pàdel de Falles d'Oliva. Del 2 al 4 d'octubre, les pistes del Club de Tenis d'Oliva tornen a omplir-se d'esport, competició i, sobretot, molta germanor. Un torneig obert a tot el poble, Fallers i no fallers, on deixem els colors de cada comissió a un costat per compartir una mateixa passió, el pàdel. Enguany competirem en 4 categories, segona, tercera, quarta i cinquena. Esta última exclusivament femenina. Inscriu-te a través de l'enllaç que trobaràs a l'Instagram de Falles Oliva, al nostre canal de WhatsApp o escriu-nos a hola@fallesoliva.es. Prepara la pala, busca parella i no t'ho perdes. Ens veiem a les pistes.
8: Y hasta aquí Deportes Cope Mediodía, a las 8 y 28, más información, más noticias, más actualidad, en esta casa, en el 90.6 de la FM. ¡Feliz tarde!

0: 900. Gandia ja està de festa. Vine a gaudir de la Fira i Festes del 2 al 5 d'octubre. Teatre, música, concerts, mercats, tradició, atraccions infantils, espectacles de carrers per a totes les edats i una àmplia oferta gastronòmica. Descarrega't el programa a firaifestes.gandia.org. Tu vas a Pedre? Gaudix de la Fira i Festes. Ajuntament de Gandia.
1: COPE Onda Naranja
2: 90.6 FM.